tant de rellisme. I assumen els taloners i les ulls. Oh. I ficamos lovely. I fic duenyes. Cambiame a memes, cambiame a la motiagoni.